0: Entera. 96.0.
1: Sant Mateu d'Ubarca està de festa. Fins al 27 de setembre gaudeix de les festes patronals de Sant Mateu amb activitats per a totes les edats.